Taller Corbatera, Bòscar Servis, al polígon Mas d'en Bosc, carrer de Llorenç i Masdeu, 2 i 3 de Ripoll, patrocina aquesta nova hora d'èxits.

Forn Ca la Carme, creadors de la coca del Ripollès. Som a la plaça de la Mainada número 1 de Can de Bànol. Forn Ca la Carme us porta aquesta nova hora d'èxits.

0: Michael Schulte.
1: Hey everyone, it's Miley Cyrus. Let's pretend.

0: Gestoria Monell, del carrer Verdaguer número 2 de Ripoll, us porta la informació.
1: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, són les 9, us parla Maria Lara. Hem mobilitat una avaria a la C25 Espinelves, deixa un carril, talla també un altre, en aquest cas d'un camió, a la P7 Badia del Vallès, també talla un carril i provoca retencions importants en aquest punt. A banda, retencions habituals d'entrada a Barcelona, a la B23 a Sant Feliu de Llobregat, a la C31 a l'Hospitalet, a la C35 a Sant Celoni i finalment a la C33 a Llagosta. Pel que fa al servei ferroviari, els trens de l'R2 Nord registren també retards a causa d'un robatori de cable entre Granollers Centre i Cardedeu i també els de l'R11 per una incidència entre Figueres i Llançà. I Mossos d'Esquadra

0: Han desplegat un operatiu policial amb uns 600 agents per desmantellar una xarxa policial dedicada al tràfic i cultiu de marihuana a Girona i pobles propers. S'estan fent escorcolls al barri de Font de la Pólvora de Girona, també a Riudarenes, Cassà de la Selva, l'Escala, Sils, Caldes de Malavella, Brunyola, entre d'altres. Ja hi ha, de fet, detinguts i no es descarta que n'hi hagi més al llarg del matí. El cas està sota secret d'actuacions. I 15 dotacions dels bombers treballen en una possible fuita de clor en una empresa del polígon Bufalvent. A Manresa, Protecció Civil ha activat el pla SECCAT i ha demanat el confinament preventiu de les persones que es troben a prop de la zona afectada. Segons les primeres informacions, l'incident s'ha produït en un contenidor exterior amb residus de piscines i clor de l'empresa Qualim, que hauria reaccionat químicament, volíem dir, i generat fum. I govern i sindicats tornen a reunir-se avui amb l'objectiu d'acostar a posicions per aconseguir desencallar el conflicte obert en educació. La trobada estarà centrada en les millores retributives, la matèria on es troba enrocada la negociació. El Departament d'Educació proposa augment dels complements singulars de professors i mestres, mentre que les formacions sindicals reclamen una pujada salarial per tots els docents. En aquest context, precisament, aquest matí el govern aprovarà la creació de 1.800 places per docents, personal d'atenció educativa i administratius. Yolanda Segura n'ha parlat a la xarxa.
1: Volem anar més enllà. No seran suficients aquestes 1.800 dotacions. No arriben a tots els centres. Tenim el triple de centres i, per tant, necessitem moltes més dotacions i això també doncs, ho hem d'aconseguir en aquestes meses de negociació. Nosaltres demanem 6.500 dotacions. I sí, el tema salarial és un altre escull, no? Perquè evidentment nosaltres situem doncs un escenari i el departament doncs, sempre ens ve amb propostes addicionals que no s'hi acosten a aquest escenari. Per tant, evidentment, també és un altre escull, però els dos punts principals són aquests.
0: Qui fa aturada avui són els estudiants universitaris i també de secundària que se sumen a les reivindicacions dels docents. Demà hi ha prevista també una nova jornada a tot Catalunya. I això és tot. Fins aquí les notícies en xarxa.
2: Notícies en xarxa.
3: L'IPAMA Instal·lacions. Serveis integrals de llauneria, calefacció, aigua, gas, aerotèrmia i clima. Al carrer Progrés, número 41 de Ripoll, us ofereix una nova hora d'èxits.

0: A la Fundació MAP oferim suports perquè les persones amb discapacitat o en situació de vulnerabilitat del Ripollès tinguin les mateixes oportunitats i puguin desenvolupar una vida plena, autònoma i inclusiva. Tenir una feina, poder formar-se, fer activitats de lleure a la comunitat, tenir un habitatge, viure de manera independent, gaudir d'un bon benestar físic, emocional i socioeconòmic, anar de vacances, fer noves amistats, són alguns dels àmbits en els quals treballa dia a dia l'entitat, sota els valors de confiança, compromís, empoderament, humanitat i sostenibilitat. Coneix tot el que fem a través de la nostra web i a les xarxes socials. Visita'ns a fundaciomap.com. Vols una feina de futur? Forma't amb el certificat professional de nivell 1, amb electricitat totalment subvencionat i amb moltes sortides laborals. Aprendràs una professió amb alta demanda i podràs treballar com a ajudant d'instal·lador o instal·ladora d'equips i sistemes de comunicació, ajudant d'instal·lador o instal·ladora, reparador o reparadora d'instal·lacions telefòniques, ajudants d'instal·lador o instal·ladora i reparador i reparadora d'equips telefònics i telegràfics, ajudant de muntador i muntadora d'antenes receptores i de televisió per satèl·lit, operari o operària d'instal·lacions elèctriques de baixa tensió, paó paona de la indústria de producció i distribució d'energia elèctrica. 380 hores de formació, 300 hores de formació a l'aula, més 80 hores de pràctiques en empresa. No deixis passar aquesta oportunitat de formar-te i accedir al món laboral. Informa't ara a l'UIR.
1: Retrocedim en el temps. La ràdio, tal com era abans. Els diumenges, de 10 a 2 de la tarda, records de ràdio. Retrocedim en el temps per recordar aquelles melodies de sempre. Records de ràdio a Ripollès FM. Ara ha arribat el moment. Ara hi faltes tu. Festa amb voluntària. Festa amb voluntari. Festa Grans Lovers. Ser millors. Creu Roja.
2: This is Rosé.
3: Hi, this is Bruno.

0: Som l'estació musical per excel·lència.
1: Ripollès FM, on sents la música.
2: No ens vam conèixer dalt d'un tren, perquè ocupava el teu seient.

0: Gestoria Monell, del carrer Verdaguer número 2 de Ripoll, us porta la informació.
1: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, són les 10, us parla Maria Lara. Hem mobilitat una avaria a la Nacional 260 a Vilajuïga, obliga a donar pas alternatiu en aquest punt. També hi ha dos camions avariats en diversos punts de l'AP7, una a Cerdanyola i una altra a Badia de Vallès, que provoquen retencions importants en ambdós punts. A banda, retencions habituals d'entrada a Barcelona, la B23 a Sant Feliu de Llobregat, a la C31 a l'Hospitalet, a la C35 a Sant Celoni, també a la C33 a Llagosta. Pel que fa al servei ferroviari, els trens de l'R2 no registren retards a causa d'un robatori de cable entre Granollers Centre i Cardedeu i també els de l'R11 per una incidència entre Figueres i Llançà. I Mossos d'Esquadra han desplegat aquest matí un operatiu policial amb uns 600 agents per desmantellar una xarxa policial dedicada al tràfic i cultiu de marihuana a Girona i entorns. També relaciona amb tinença il·lícita d'armes i el blanqueig de capital. S'estan fent escorcolls al barri del Font de la Pólvora, a Girona, a Riudarenes, a Cassà de la Selva, l'Escala, Sils, Caldes de Malavella, Brunyola, Llagostera, Bescanó, Celrà, Quart i Salt. Els agents, de fet, han trobat ja una plantació interior de marihuana en almenys un dels dos domicilis. Ja hi ha detinguts i no es descarta que n'hi pugui haver

0: bé, més al llarg del matí. El cas està sota secret d'actuacions. I 17 dotacions dels bombers de la Generalitat treballen en una possible fuita de clor en una empresa del polígon de Bufalvent, a Manresa. Protecció Civil ha activat el pla SECAT i ha demanat el confinament preventiu de les persones que es troben a prop. Segons les primeres informacions, l'incident s'ha produït en un contenidor exterior amb residus de piscines i clor de l'empresa. També el SEM ha atès 9 persones, de les quals 3 han estat traslladades en estat lleu a l'Hospital Altaia de Manresa. I governs i sindicats d'educació tornen a reunir-se aquesta tarda amb l'objectiu d'acostar posicions per aconseguir desencallar el conflicte. Precisament aquest matí el govern també aprovarà la creació de 1.800 places per a nous docents, personal d'atenció educativa i administratius. Yolanda Segura, portaveu d'USTEC, ha valorat positivament aquesta decisió, tot i que diu que no són suficients. Ho ha dit avui a la xarxa.
1: Volem anar més enllà. No seran suficients aquestes 1.800 dotacions. No arriben a tots els centres. Tenim el triple de centres i, per tant, necessitem moltes més dotacions i això també doncs, ho hem d'aconseguir en aquestes meses de negociació. Nosaltres demanem 6.500 dotacions. I sí, el tema salarial és un altre escull, no? Perquè evidentment nosaltres situem doncs, un escenari i el departament doncs, sempre ens ve amb propostes addicionals que no s'hi acosten a aquest escenari. Per tant, evidentment, també és un altre escull, però els dos punts principals són aquests.
0: Avui qui fa aturada són els estudiants universitaris i de secundària que se sumen a les reivindicacions dels docents.
2: Notícies en xarxa.
3: Autoripollès Motor. Servei Nissan i Toyota al Ripollès. Ens trobaràs a la carretera nacional 152, quilòmetre 108, entre Ripoll i Campdevànol. Autoripollès Motor patrocina aquesta nova hora d'èxits.

Els teus pares són dependents i l'administració no t'ofereix cap recurs? No reps resposta de l'administració? El soroll del carrer no et deixa dormir i l'Ajuntament no actua? La Síndica de Greuges de Catalunya defensa els teus drets davant de l'administració. S'hi pot adreçar qualsevol persona, sigui quina sigui la seva nacionalitat i edat, i també empreses i associacions. Resol queixes i consultes d'àmbits com salut, habitatge, educació, i t'hi pots adreçar via web, telèfon o presencialment. Queixa't. Transforma. 012. La millor resposta. Generalitat de Catalunya.

0: Els dissabtes a les 9 del vespre, a Ripollès FM.
1: Qui millor per fer una comarca més neta i sostenible? O per donar aixopluc als gossos que es queden sense llar i buscar-los família? Qui millor per portar-te els fills a escola i donar-los el dinar quan no pots? I per orientar-los quan siguin més grans i acompanyar-los cap al futur? Qui millor per ajudar els ajuntaments a tirar endavant els municipis? Qui millor per fer això i molt més que el Consell Comarcal del Ripollès? Al servei de les persones i els municipis.
2: Tens una recepta en potencial i vols fer-ne un producte per vendre? A l'Aula d'Hostaleria del Ripollès posem a la teva disposició un obrador compartit equipat amb tot el que necessites per començar a produir de manera professional, seguint les normatives amb seguretat i qualitat. Ideal per a emprenedors, petits elaboradors i projectes agroalimentaris que volen fer el salt al mercat. Informa-te'n al telèfon 972 70 44 99 o escriu-nos a consorci@ripollesdesenvolupament.com. Agència de Desenvolupament del Ripollès. El teu futur comença aquí amb productes d'aquí.

0: Són les 11.
1: Gestoria Monell, del carrer Verdaguer número 2 de Ripoll, us porta la informació.
2: Notícies en xarxa.
3: Bon dia, són les 11, us parla Maria Lara. El jutge cita Begoña Gómez, dona del president Pedro Sánchez, a una audiència preliminar el proper 9 de juny i adverteix que si no assisteix serà conduïda per la força pública. També estan cridats a compareixer els altres dos investigats, l'assessora de la Moncloa, Cristina Álvarez, i també l'empresari Juan Carlos Barrabés. L'audiència preliminar servirà, per tant, per decidir si l'envia a judici o no. Gómez s'enfronta als delictes de tràfic d'influències, corrupció en els negocis, apropiació indeguda i malversació de fons públics. I els Mossos d'Esquadra han desplegat un operatiu policial amb uns 600 agents per desmantellar una xarxa policial dedicada al tràfic i cultiu de marihuana a Girona i també en pobles propers. També relaciona amb tinença il·lícita d'armes i el blanqueig de capital. S'estan fent escorcolls al barri de Font de la Pólvora de Girona, Riudarenes, també a Cassà de la Selva, l'Escala, Sils, Caldes de Malavella, Brunyola, Llagostera, Bescanó i també Quart i Salt. Els agents han trobat, de fet, una plantació interior de marihuana en almenys en un dels dos domicilis escorcollats. I 17 dotacions dels bombers de la Generalitat treballen encara en una possible fuita de clor en una empresa del polígon de Bufalvent, a Manresa. Segons les primeres informacions, l'incident s'ha produït en un contenidor exterior amb residus de piscines i clor de l'empresa Aqualim. El CM ha atès 9 persones, de les quals 3 han estat traslladades en estat lleu a l'Hospital Altaia de Manresa. I avui govern i sindicats d'educació tornen a reunir-se a la tarda amb l'objectiu d'acostar posicions per aconseguir desencallar el conflicte obert. Precisament aquest matí també el govern aprovarà la creació de 1.800 places per a nous docents, personal d'atenció educativa i administratius per al curs vinent amb l'objectiu de donar suport a l'escola inclusiva i a baix

0: Xerratges a les aules. Avui qui sí fa aturada són els estudiants universitaris i de secundària que se sumen a aquestes reivindicacions. N'ha parlat avui a la xarxa la Tània Arròs, que és portaveu nacional del Sindicat d'Estudiants dels Països Catalans.
1: Nosaltres fem també aquesta convocatòria per donar un marc nacional a aquestes convocatòries de docents i per veure que totes les reivindicacions al final en són una sola, que és tenir una educació al servei de la classe treballadora i arrelada al territori.
0: Demà els docents reprendran les mobilitzacions amb una nova vaga a tot Catalunya. I també els treballadors de les biblioteques de Barcelona inicien avui una vaga indefinida per denunciar les seves condicions laborals i la manca d'acord amb l'Ajuntament. La vaga precisament coincideix amb el període previ a la selectivitat i els exàmens finals, fet que podria afectar directament els estudiants que utilitzen les biblioteques per preparar aquestes proves. I això és tot, fins aquí les notícies en xarxa.
2: Notícies en xarxa.
3: Viv Informàtica, del carrer Montgrony, número 8 de Ripoll, patrocina aquesta nova hora d'èxits.

0: Retrocedim en el temps. La ràdio, tal com era abans. Els diumenges, de 10 a 2 de la tarda, records de ràdio. Retrocedim en el temps per recordar aquelles melodies de sempre. Records de ràdio a Ripollès FM.
1: Vine a celebrar a l'Hotel Restaurant Abatissa, un equipament únic a l'ermita de Sant Antoni de Sant Joan de les Abadesses. Gaudeix dels nostres espais interiors i exteriors, menjadors paiós per a diferents propostes de grups. Celebracions de totes les mides amb una capacitat màxima de 150 persones, gran terrassa i jardí amb unes vistes espectaculars. L'Abatissa t'acompanya en els teus moments més especials. I recorda que també tens l'opció de quedar-te a dormir a les nostres habitacions. Més informació al 872-208-678 o a hotelabatissa.com.
0: Un projecte d'economia social de la Fundació MAP.
2: Hi ha alguna cosa pitjor que estar perdut, i és sentir-se perdut. Per això, a Càritas som amb els qui pateixen, per ajudar-los a trobar el seu camí. Som al seu costat, a qualsevol lloc i en tot moment, per defensar la seva dignitat. I som en les noves oportunitats, en l'inici d'una llar. I som en cada situació d'emergència, avançant cap a un món més just. Som amb tu. Allà on ens necessites, obrim camí a l'esperança. Càritas.
3: UIER, Unió Intersectorial Empresarial del Ripollès. La UIER dona suport a les empreses del Ripollès en matèria de representació i defensa dels interessos dels empresaris de la comarca i ofereix serveis per a la millora del teixit empresarial. Fem la tramitació de la documentació perquè els nostres associats es puguin beneficiar de subvencions i ajudes per a les seves empreses, així com també oferint convenis d'avantatges per a socis. Si busques personal per a la teva empresa, t'ajudem. Amb la publicació constant d'ofertes de treball per a autònoms i empreses, seleccionant els currículums que més encaixen amb la teva vacant i et tramitem les subvencions per a la contractació. Si tens una idea de negoci, des de la UIER t'assessorarem i t'orientarem per a portar a terme el teu projecte. A la UIER també fem la gestió de la formació laboral bonificada i personalitzada per a empreses i cursos específics i a mida. I tu, encara no ets soci de la UIER? Si ets empresari i vols saber tot el que la UIER pot fer per la teva empresa, consulta el web uier.org o truca'ns al telèfon 972 70 31 11. UIER, treballem el futur.
4: What's up? It's Doja Cat.

0: Gestoria Monell, del carrer Verdaguer número 2 de Ripoll, us porta la informació.
1: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, són les 12, us parla Maria Lara. Jonathan Andic, fill del fundador de Mango, deixa temporalment la vicepresidència de la companyia per centrar-se ara en la seva defensa judicial. La decisió arriba una setmana després de ser detingut pels Mossos d'Esquadra per la mort del seu pare, Isaac Andic, durant l'excursió a Montserrat al desembre del 2024. La jutgessa instructora considera que hi ha indicis suficients per atribuir-li un delicte d'homicidi i apunta contradiccions en les versions dels fets. I també el jutge cita Begoña Gómez, dona de president Pedro Sánchez, a una audiència preliminar el proper 9 de juny i adverteix que si no assisteix serà conduïda per la força pública. També estan cridats a compareixer els altres dos investigats, l'assessora de la Moncloa, Cristina Álvarez, i l'empresari Juan Carlos Barrabés. L'audiència preliminar servirà per decidir si l'envia a judici o no. Gómez s'enfronta als delictes de tràfic d'influències, corrupció en els negocis, apropiació indeguda i malversació de fons públics. I els Mossos d'Esquadra han desplegat un operatiu policial amb uns 600 agents per desmantellar una xarxa policial dedicada al tràfic i al cultiu de marihuana. També es relaciona amb la tinença il·lícita d'armes i el blanqueig de capitals. De fet, s'estan fent escorcolls en més de 10 municipis de les comarques gironines. Des de primera hora del matí ja s'han trobat dues plantacions i també hi ha detinguts i no es descarta que n'hi hagi més al llarg d'aquest dia. El cas està sota secret d'actuacions. I Protecció Civil ha desactivat ja l'alerta del pla Secan després de controlar la incidència química registrada aquest matí a l'empresa Aqualim al polígon industrial Bufalvent de Manresa. L'avís s'ha rebut poc després de les 7 del matí per una reacció de clor en un contenidor exterior amb residus de productes de piscina i altres elements químics. El CEM ha atès a conseqüència 9 persones, de les quals 3 han estat traslladades en estat lleu a l'Hospital Altaia de Manresa. I govern i sindicats d'educació tornen a reunir-se aquesta tarda amb l'objectiu d'acostar posicions per aconseguir desencallar el conflicte obert. Precisament avui el govern aprovarà la creació de 1.800 places per a nous docents, personal d'atenció educativa i administratius per al curs vinent amb l'objectiu de donar suport així a l'escola inclusiva i a baixar ràtios. Avui qui fa aturada són els estudiants universitaris i de secundària que se sumen a les reivindicacions dels docents. Demà els docents reprendran les mobilitzacions amb una nova jornada de vaga a tota Catalunya. I també els treballadors de les biblioteques de Barcelona inicien avui una

0: La vaga indefinida per denunciar les seves condicions laborals. La vaga coincideix també amb el període previ a la selectivitat i als exàmens finals, fet que podria, per tant, afectar estudiants que utilitzen les biblioteques per preparar aquestes proves. I això és tot. Fins aquí les notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa.
2: Qui millor per fer una comarca més neta i sostenible? O per donar aixopluc als gossos que es queden sense llar i buscar-los família? Qui millor per portar-te els fills a escola i donar-los el dinar quan no pots? I per orientar-los quan siguin més grans i acompanyar-los cap al futur? Qui millor per ajudar els ajuntaments a tirar endavant els municipis? Qui millor per fer això i molt més que el Consell Comarcal del Ripollès? Al servei de les persones i els municipis. Welcome to Joe!

0: Els dissabtes a les 9 del vespre a Ripollès FM.
1: Jordi Casas no recorda que aquesta hora feia un programa de house. Aprofitant la vinentesa, li han fet creure que el programa era revival. I s'ho ha cregut.

0: El clàssic que presenta clàssics. Hit Parade. Amb tots vosaltres, Jordi Casas.
1: Doncs molt bé, senyores i senyors, aquí estem a una nova edició de Hit Parade. Un programa que rep el nom d'unes cintes de casset que voltaven per casa que tenien els meus pares i que posava Hit Parade. Era l'època en la qual posava Maria del Mar Bonet, l'Estaca de Lluís Llach, per exemple, els Bonnie M, amb aquell Daddy Cool, amb aquell tocadiscos, i li preguntava als meus pares: com pot ser que deixin treure una cançó que diu Daddy Cool? Quina porqueria! Molt bé, salutacions de Jordi Casas, benvinguts a aquest programa que es diu Hit Parade. Un programa que recupera clàssics com aquest. Primera versió de Nelton and Chris Lowe, Pet Shop Boys, per el Western Girls. Estava produïda per Bobby.

una altra de les grans cançons, en aquest cas del gran Bobby Orlando, gran productor dels anys 80 en aquest festival, d'aquella música que tant i tant ens agradava i que, bé, ballàvem als anys 80. Festival d'aquest gran productor que es diu Bobby Orlando, que va produir el primer èxit dels Pet Shop Boys i també les seves pròpies cançons, com per exemple aquest Estic molt calent per tu, I'm so hot for you. Per cert, si ara mateix ens escolta un noi o una noia jove, dirà esfereïda: papa, mama, el locutor està boig, ha posat una cançó que dura 5 minuts. Si en 20 segons de TikTok n'hi ha prou. Com han canviat les coses, De posar temes que, bé, duraven, doncs, fins i tot 10 minuts. Per exemple, Sugar Hill Gang, Rapper's Delight, que també escoltarem al programa, a temes que actualment duren un minut i mig. Molt bé, seguim a ritme de Bobby Orlando. Això és Hit Parade. Saludem amb la maneta directament a la gent de Ripollès FM, a la gent de Canal 10, a Sant Esteve Sesrovires, i també a la gent de Ràdio Sant Joan, a Sant Joan de Vilatorrada. Bobby Orlando, Aquí hay tomate. Aquesta és la seva més coneguda, She Has a Way. Una cançó que diu: ella té el camí. Sempre.

0: Jordi Casas no recorda que aquesta hora feia un programa de house. Aprofitant l'avinentesa, li han fet creure que el programa era Revival. I s'ho ha cregut.
1: Connecta
0: amb els clàssics més exitosos dels 70, 80 i 90. El clàssic que presenta clàssics. Hit Parade.

casa de les produccions, grans produccions de Bobby Orlando. Sí, estava pensant que si aquest programa el fes cada dia, òbviament hi hauria molta més varietat, però com ho faig de cada Ice de Celis, que diuen, doncs, òbviament, la varietat hi és, però ja no us en recordeu de les cançons que havia posat en l'anterior Hit Parade. Gran cançó d'un noi que es diu Eric, o es deia Eric, i que anava preguntant insistentment qui és el teu nòvio. Who's your boyfriend, Eric, amb la producció de Bobby Orlando, i ara mateix donant pas a un dels meus intèrprets favorits, la de Bestieses i Cuba Libres, que m'havia begut ballant aquesta música. Música produïda directament per Giorgio Moroder, si no recordo malament, per Harris Glyn Mistit, un home que ens va deixar l'any 1988, anys després d'aquesta cançó. Un home que era actor i era un cantant amb una veu estil Sergio Dalma, francament brutal. Però no el coneixem com home, sinó com a senyora revifadeta i rossa, amb una cabellera espectacular, molt grassoneta. Era Divine, la primera drag queen pràcticament de la història. Doncs vinc aquí al Hit Parade ara mateix. Si no us agrada aquesta música, m'estareu maleint, però els que us agradi la música high energy disfrutareu amb Divine i

francament brutals, els seqüenciadors dels anys 80 amb la música que van anomenar High Energy, amb personatges com, per exemple, Giorgio Moroder, Patrick Cowley, Sylvester, Cielo, Solindra Tito Malo, i també directament grans personatges com Divine. I aquesta cançó de Shot Your Shot segurament ho recordarà, perquè us recordarà a aquesta cançó. Mira que ningú hi ha caigut mai, eh? Doncs sí, efectivament, directament Divine amb el Shot Your Shot va samplejar aquesta gran cançó de Donna Summer.

0: Doncs si actualment sempre ja està el dia, ara imagineu-vos, doncs, lo raro que era els anys 80. Bé, també Pino D'Angio va samplejar una cançó per treure aquell Macual Idea, i era un tema que es deia Ain't Stopping Us Now, de McFadden and Whitehead.
1: Connecta el Sonotone per escoltar Hit Parade, un programa amb capacitat de remoure els teus records amb les cançons que van marcar dècades.

Una veu de falset increïble com Jimmy Tintin Somerville, que aquest va ser posterior al de Coming Arts. Sylvester James Jr. en pau descansi, un home que va morir de la sida, una de les primeres persones, a més a l'època també a la qual va morir Divine, en aquest cas una persona que va ajudar molt al col·lectiu LGBTI, doncs, i a lluitar en contra de la sida. Bona persona, gran cantant, acompanyat de Patrick Coley, ens arribava directament Sylvester, amb això que es deia Do You Wanna Funk, Sylvester. Maldito canario. Aquest era el gato silvestre. Senyores i senyors, seguim en aquest autèntic festival disco. Soc en Jordi Casas, encantat d'acompanyar-vos a Hit Parade ara amb un dels grans clàssics també d'aquesta música disco high energy de començaments dels anys 80. També directament produïda per Patrick Coley, arriba aquesta bestiesa que disfrutareu, suareu i ballareu al màxim. Paul Parker, això es deia Right.

Escoltes Hit Parade. Els èxits dels 70, 80 i 90 amb Jordi Casas. La nostra audiència també és Hit Parade.

0: Ai, és que de petit vaig mamar aquesta música.
1: En sèrio? De petit mamaves música, mamon?
0: Senyor Casas Major, mira, jo en aquest programa, i també el Jordi Casas House, no faig massa el tonto, perquè una cosa és estar en una emissora concreta on es permeten tonteries i una altra cosa, senyor Casas Major, és estar, jo que sé, per exemple, a Ripollès FM o, per exemple, a Ràdio Sant Joan de Vilatorrada o a Canal 10, llocs on, òbviament, bé, no es pot fer el tonto. No es pot fer el tonto. Eren molt còmodes, estaven tot el dia al sofà, es deien The Commodores. I aquesta cançó la cantava Lionel Richie, el de Dancing on the Ceiling, que era directament doncs el vocalista d'aquesta banda funk amb això que es deia Brick House, Totxo Casa, de la Derby Antorcha triolímpica campiona, el Porsche Cayenne, com va evolucionar el món de la construcció. És tremendo i terrible. Casas, m'ha agradat molt que diguessis això. Gràcies, Miquel. Déu t'ho pagui amb una filla escritora. Bé, ara mateix una mica de Chic amb Good Times, però ja que parlàvem de samplejar, doncs aquesta està samplejada del Good Times de Chic, Nile Rodgers, Bernie Edwards, però en aquest cas amb una banda que es feia dir Sugar Hill Gang. Això es deia Rapper's Delight.
2: I said a hit. The hip, to the hip, hip hop, you don't stop the rocker to the bang, bang, boogie, say up, jump the boogie to the rhythm of the boogie to beat.

una de les grans cançons que omplia les pistes en aquelles discoteques de moqueta, habitualment de color granat, amb boles de miralls, camperes, sabates de plataforma. També alguns anaven amb els pantalons Old Chap Viejo Amigo, colònia Brumel. La vermella encara deu fer servir Brumel. I en definitiva aquesta gran cançó de tot un número 1 que es deia Curtis Blau, amb això que es deia The Breaks. I ara mateix una de Joe Button. Té nom de bata, d'aquestes de farmacèutic o de batar, per això que es deia Rap

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, la una us parla, Maria Lara. El govern ha aprovat la segona convocatòria del Pla de Barris i Viles amb una dotació inicial de 200 milions d'euros ampliable fins a un mínim de 300 milions si prosperen els pressupostos d'aquest 2026. El programa preveu impulsar fins a 120 projectes de transformació urbana i social entre el 2025 i el 2029. Els ajuntaments podran presentar els seus projectes entre el 6 i el 12 de juliol. Els municipis de més de 20.000 habitants podran optar en aquest cas a ajuts de fins a 25 milions d'euros per projecte, mentre que el límit serà de 12,5 per als més petits. El pla finançarà actuacions de rehabilitació urbana, habitatge, eficiència energètica, transició ecològica i acció comunitària en barris vulnerables o amb dèficits d'equipaments. També inclou despeses de personal i oficines locals vinculades a aquests projectes. I govern i sindicats d'educació tornen a reunir-se aquesta tarda amb l'objectiu d'acostar posicions per aconseguir desencallar el conflicte obert. Precisament el govern ha d'aprovar avui la creació de 1.800 places per a nous docents, personal d'atenció educativa i administratius per al curs vinent amb l'objectiu de donar suport a l'escola inclusiva i a baixar ràtios. Demà els docents reprendran les seves mobilitzacions amb una nova vaga convocada a tota Catalunya. I de fet, educadores, direcció i famílies de l'Escola Escorça de l'Hospitalet s'han manifestat aquest matí també davant l'Ajuntament del municipi per reclamar millores al Centre Concertat d'Educació Especial. Ens amplia aquesta informació el Pasqual Labarta.
2: Escola Nova Jao, qui cuida els que cuiden, han estat alguns dels missatges que han mostrat a les seves pancartes els manifestants de l'Escola Escorça aquest matí davant l'Ajuntament de l'Hospitalet. S'han concentrat per exigir un nou centre i denunciar les condicions en què treballen des de fa més de dues dècades. Així ho ha explicat la Sandra Verdú, una educadora del centre.
3: Perquè portem molts anys amb una escola amb moltes deficiències, tant d'espai com d'arquitectura, com de material, com de tot. No tenim espai, no tenim... I bueno, fem el que podem amb el que tenim.
2: Els manifestants denuncien que el centre actual no dona resposta a les necessitats de l'alumnat i que, tot i els contactes amb les administracions, la situació continua encallada des de fa anys. L'alcalde de l'Hospitalet, David Quirós, i representants dels grups municipals d'Esquerra Republicana, el Partit Popular i l'Hospitalet en Comú Podem han baixat a l'exterior del consistori per recollir les peticions dels manifestants.
1: I també els treballadors de les biblioteques de Barcelona inicien avui una vaga indefinida per denunciar les seves condicions laborals i la manca d'acord amb l'Ajuntament. I Jonathan Andic, fill del fundador de Mango, deixa temporalment la vicepresidència de la companyia per centrar-se en la seva defensa. La decisió arriba una setmana després de ser detingut pels Mossos d'Esquadra per la mort del seu pare, Isaac Andic, durant l'excursió a Montserrat al desembre del 2024.
0: Notícies en xarxa.
4: VIP 45. Als 70s, 80s i 90s, a VIP 45.

0: 45. Recuperem tota aquella música de l'any de la Maria Castanya. VIP 45, amb Josep Lloret. Tot un clàssic. Let's go to Lloret,
1: let's go tonight. De dilluns a divendres, de 8 a 9 del vespre, a Ripollès FM.
2: Vine a celebrar a l'Hotel Restaurant Abatissa, un equipament únic a l'ermita de Sant Antoni de Sant Joan de les Abadesses. Gaudeix dels nostres espais interiors i exteriors, menjadors paiós per a diferents propostes de grups, celebracions de totes les mides amb una capacitat màxima de 150 persones, gran terrassa i jardí amb unes vistes espectaculars. L'Abatissa t'acompanya en els teus moments més especials. I recorda que també tens l'opció de quedar-te a dormir a les nostres habitacions. Més informació al 872 208-678 o a hotelabatissa.com.
3: Un projecte d'economia social de la Fundació MAP. Ripollès FM presenta Efemèrides del Ripollès amb Miquel Sitjà. Un espai sobre les efemèrides de la nostra comarca per conèixer una mica millor d'on venim. On anem ja és una altra història.
2: Què tal, Miquel? Molt bon dia.
4: Molt bon dia.
2: Disposats a parlar d'una nova efemèride de la nostra comarca, aquí als micròfons de Ripollès FM. Avui la data triada és una data molt assenyalada al calendari ripollès, de Ripoll, de la capital de la comarca, que és la data del 27 de maig, en aquest cas de 1839. Aquesta és la data de la nostra efemèride d'avui. Per què és assenyalada aquesta data, Miquel?
4: Primer de tot, és una data que és molt coneguda pel públic en general, perquè, tot i que no és una festa pròpiament dita, bueno, no és una festa, és un dia laborable, normalment, però és un dia que els ripollesos recorden. Des de que tenim ajuntaments democràtics, es va restaurar aquesta festa, es va recuperar el record d'aquesta festa, i és una data assenyalada perquè és una mena d'11 de setembre. Salvant les distàncies, Salvant les distàncies. És a dir, l'11 de setembre de 1714 es considera que les institucions catalanes van deixar d'existir perquè van perdre la guerra de successió a Felip V. Aleshores, Felip V va fer un decret conegut com una derrota l'11 de setembre, al final d'una època, no? I la festa del 27 de maig també és el final d'una època. És a dir, el 27 de maig de 1839 s'acaba un Ripoll i en comença un de nou. Igual que l'11 de setembre de 1714 s'acaba un país com Catalunya i en comença un de nou. El 12 de setembre de 1714 va començar un nou país.
2: D'acord, la gent de Ripoll, que visqui a Ripoll o hagi passat per Ripoll, sabran molts d'ells que el dia 27 es fa una celebració a la plaça de l'Ajuntament en record d'aquesta data, o commemorant aquesta data del 27 de maig de 1839. Segurament molts oients saben el perquè d'aquesta celebració, però també segurament n'hi haurà molts que no saben exactament quin és el motiu de celebrar cada 27 de maig a Ripoll aquesta data. Avui ho descobrirem. En Miquel ens ho explica.
4: Molt bé, doncs estem en el context, un context crític, entre el 1833 i el 1839. Esclaten a l'estat espanyol un seguit de guerres que es diuen les guerres carlines, que enfronten dos visions del món, és a dir, una visió liberal i una visió més retrògrada, més conservadora, més medievalitzant, que és la que representen els carlins, que els carlins no volien que hi hagués un canvi, diríem, de, fins i tot econòmic, per entendre'ns. Aleshores, a la comarca del Ripollès, doncs, bueno, aquesta guerra es viu d'una manera molt intensa. De fet, els monjos del monestir de Ripoll, doncs, estaven en contra dels canvis que propugnaven els liberals, perquè els veien, doncs, que posaven en perill, diguem, la preponderància de la religió, el poder econòmic dels abats i dels monjos, perquè entrava en acció una nova classe social, que era la burgesia, que era una burgesia industrial, que tenia uns altres paràmetres d'actuació. Aleshores, en aquest context, doncs, hi ha moltes anades i vingudes. Ripoll, per definició, el poble de Ripoll, era un poble liberal, perquè el poble de Ripoll era un poble ja que començava a estar industrialitzat. Hi havia fargues, hi havia artesans. Tota aquesta gent veien amb esperances el nou estat liberal, perquè el dia els alliberava de la tutela eclesiàstica, de la tutela feudal, etc. En canvi, els monjos del monestir doncs estaven en contra de tot això. Bé, però la majoria de la població era liberal. Aleshores, va haver-hi un moment en el qual els liberals van conquerir Ripoll, es van establir Ripoll, però els carlins van tenir ganes de, diríem, de recuperar la influència que havien tingut a Ripoll. De fet, hi ha dues ciutats que els carlins necessiten recuperar al nord de Catalunya. Un és Puigcerdà. També hi havia una societat molt semblant a la de Ripoll, més artesanal, no tant de pastors i pagesos, i després Ripoll. Doncs bé, el 27 de maig de 1839, l'anomenat comte d'Espanya, que era un capitost carlí, aquest senyor entra a Ripoll i fa una massacre. Entra, conquereix Ripoll.
5: En aquell moment, Miquel, hem d'imaginar un Ripoll emmurallat, sí, diferent de com, sí, lògicament, sí, com és ara, sí, però la muralla estava, diguem, no com ara que es poden veure algunes restes d'aquella muralla, sinó que estava completament emmurallat. Per tant, els carlins, quan van arribar a Ripoll, van haver d'entrar a la força superant la muralla.
4: Muralla. Sí, sí, van haver de superar la muralla per allà el fortí de l'Estrella, més o menys, i van entrar com van entrar a sac. Aleshores, com que la situació era molt precària, van voler els carlins fer un acte com de, diríem, de terror. És a dir, tu conquereixes una ciutat o un lloc, però a més vols venjar-te i vols que allò no torni a aixecar el cap. Aleshores, la solució va ser destruir tot el poble, que quedés el poble. El poble, l'antiga vila de Ripoll, plena de clavetaires, plena de ferrers, plena de fargues, tot aquest món, doncs el van voler com destruir i, diguem, espantar. Aleshores van destruir tot i van clavar un cartell. Diuen que van clavar un cartell perquè hi ha una il·lustració que ho demostra, amb una frase, que és una frase prestada, una frase que deia "aquí fue Ripoll". És a dir, en el cartell es veu una mena de desert tot fumejant i el cartell al mig que diu "aquí fue Ripoll", que és una frase literària, perquè la literatura clàssica explica moltes destruccions de ciutats, no? Aleshores, la ciutat, la destrucció de la qual va ser més coneguda va ser la ciutat de Troia, en època grega, i els que van destruir Troia també van clavar un cartell enmig de Troia que deia més o menys això: "aquí fue Troia", aquí va haver-hi Troia. Aleshores, bueno, és una destrucció total i Ripoll es va haver de reconstruir. I es va haver de... És a dir, a partir del 1839 comença tota una nova època, s'acaben d'enderrocar les muralles, és a dir, el poble creix, però a partir del 1839, i també es restaura el monestir. També el nou Ripoll, el símbol del nou Ripoll podria ser el nou monestir, perquè el monestir de Ripoll que tenim és un nou monestir.
5: D'acord, Miquel, doncs això és el que passava. Aquest és el motiu de la celebració d'aquest 27 de maig de 1839. Un punt d'inflexió significatiu en la història de Ripoll. Miquel, com sempre, gràcies i fins a la propera efemèride.
4: A vosaltres, fins a la propera.
1: Perruqueria Trini Caro, de la plaça Josep Tarradellas, número 7 de Ripoll, patrocina aquesta nova hora d'èxits.

0: Busques feina? Vols treballar? Des de la UIR et posem totes les facilitats. Entra a uier.org i accedeix a la borsa de treball. Busca l'oferta que t'interessi i inscriu-te enviant el teu currículum indicant el número de referència de la vacant. Un cop rebem la teva sol·licitud, ho enviarem a l'empresa corresponent. Recorda, si busques feina, entra a uier.org. La UIR t'ho posa fàcil.
1: El veí del cinquè ja està tornant a cridar la seva dona.
2: Erradicar la violència masclista és un deure de tota la societat. Totes les persones tenen a la seva disposició els següents serveis públics. Punt SEAT. Proporcionen informació i acompanyament a les dones en matèries com salut, treball o habitatge. Telèfon o correu electrònic 900 900 120. Servei confidencial i gratuït de suport i assessorament davant qualsevol violència masclista. Punt CIE. Faciliten el procés de recuperació i reparació de les dones supervivents de violències masclistes i dels fills o filles. 012, la millor resposta. Generalitat de Catalunya.
3: Quina és la millor cançó de la història? Descobreixo a Rock and Classics. A Rock and Classics podràs fer un autèntic viatge en el temps i redescobrir els grans èxits de cada dècada. Els millors discos, les cançons més famoses, la història dels artistes més emblemàtics amb referència al context social de cada època. Sau, AC/DC, Beatles, Police, Loquillo, Bob Dylan, tots els estils més punxats s'uneixen a Rock and Classics.
4: Us espero els dijous a les 9 de la nit a Ripollès FM.
3: Rock and Classics, amb Esteve Llop.

Taller Corbatera, Bòscar Servis, al polígon Mas d'en Bosch, carrer de Llorenç i Masdeu, 2 i 3 de Ripoll, patrocina aquesta nova hora d'èxits.

0: la flower. Se lo cartiti. Day, day, day, sembra para compañía. Presenta arriba la invitación para la consulta. Diga flower.
1: Al Ripollès som la referència dels èxits. Ho sentim pels altres.
2: Ripollès FM, on sents la música.
3: I do my hair toss, check my nails. Baby, how you feeling?

0: Sentis que toques fons. Quan no puguis seguir jo seré aquí quan et faci falta.
1: Creu Roja.
2: Vols estalviar energia? Ets una empresa o particular del Ripollès i no saps per on començar amb la transició energètica? Des de l'Oficina Comarcal de Transició Energètica del Ripollès t'assessorem de manera personalitzada i totalment gratuïta. Si tens una empresa, t'ajudem a optimitzar el teu consum, reduir costos, valorar la possibilitat d'instal·lar energies renovables i aprofitar subvencions per fer que el teu negoci sigui més eficient i sostenible. I si ets particular, t'acompanyem en la instal·lació de renovables, t'expliquem com funciona la factura de la llum, optimitzem la teva tarifa energètica i t'informem sobre ajuts i millores per fer casa teva més eficient. Aposta per l'estalvi, la sostenibilitat i el futur. Ens trobaràs al polígon dels Pintors, al carrer Joan Miró 24 de Ripoll. Truca'ns al 972 70 44 99 o escriu-nos a energia@ripollesdesenvolupament.com. Agència de Desenvolupament del Ripollès. Fem fàcil la transició energètica.
1: Retrocedim en el temps. La ràdio, tal com era abans. Els diumenges, de 10 a 2 de la tarda, records de ràdio. Retrocedim en el temps per recordar aquelles melodies de sempre. Records de ràdio a Ripollès FM.
3: Qui millor per fer una comarca més neta i sostenible? O per donar aixopluc als gossos que es queden sense llar i buscar-los família? Qui millor per portar-te els fills a escola i donar-los el dinar quan no pots? I per orientar-los quan siguin més grans i acompanyar-los cap al futur? Qui millor per ajudar els ajuntaments a tirar endavant els municipis? Qui millor per fer això i molt més que el Consell Comarcal del Ripollès? Al servei de les persones i els municipis.
4: Escolta'ns a la xarxa i per tot el món.
5: Ripollès FM.cat.

0: Son las 3.
1: Gestoria Monell, del carrer Verdaguer número 2 de Ripoll, us porta la informació.
2: Notícies en xarxa.
3: Bona tarda, són les 3, us parla Mercè Roura. Arrenca la segona convocatòria del Pla de Barris i Viles, dotat amb 200 milions d'euros. Està oberta als municipis de més de 20.000 habitants que poden optar fins a 25 milions d'euros per projecte. La portaveu del govern, Sílvia Paniquén, ha destacat avui els objectius de la convocatòria.
4: No és només un Pla de Barris, igual que la primera convocatòria, que tingui una atenció única amb l'urbanisme i amb les actuacions urbanístiques. Ha de tenir també un component als projectes que es presentin de treball social i de cohesió, alhora que un tercer element que ja vàrem afegir en la convocatòria passada, que és la de l'adaptació al canvi climàtic.
3: I avui també ha obert al govern la convocatòria de 540 places de secretaris i interventors per als ajuntaments, una oferta rècord que servirà per dotar d'estabilitat als municipis més petits que en molts casos no disposen d'aquests càrrecs. I Sindicats i Educació es reuneixen aquesta tarda novament per seguir les negociacions i desencallar el conflicte educatiu. Es fa el dia abans d'una vaga a tot Catalunya, just quan el govern ha aprovat la incorporació de prop de 1.800 professionals al curs vinents. Pels sindicats és una dotació insuficient i també reclamen situar les millores salarials com a eix d'aquesta trobada prevista per aquesta tarda. El Consell de Ministres ha aprovat en segona volta la nova legislació per controlar l'ús que es fa de la intel·ligència artificial a Espanya, un text pioner que fixa l'obligatorietat de la supervisió humana i que prohibeix la manipulació d'imatges amb continguts sexuals, un text que ja s'havia tractat i que ara s'aprova en segona volta, com us dèiem. Més actualitat avui, el jutge ha ajornat la declaració de José Luis Rodríguez Zapatero el 17 i 18 de juliol. La defensa de l'expresident espanyol demana ajornar la declaració prevista que, recordem, havia de ser el 2 de juny a l'Audiència Nacional. L'advocat de l'expresident argumenta que necessita més temps per estudiar els més de 4.000 folis del sumari que s'han aixecat parcialment avui mateix i dels que ahir ja en teníem algun coneixement. A l'actualitat esportiva, l'Espanyol aposta per la continuïtat del tècnic Manolo González. El nou director esportiu del Club Montchi ha confirmat que l'entrenador del projecte seguirà sent Manolo González, que té contracte en vigor fins a 2027 després d'assolir la permanència. Montchi confia, ha dit, plenament en l'actual tècnic blanc i blau.
2: Notícies en xarxa.
1: Forn Ca la Carme, creadors de la coca del Ripollès. Som a la plaça de la Mainada número 1 de Can de Bànol. Forn Ca la Carme us porta aquesta nova hora d'èxits.

0: Michael Schulte.
1: Hey everyone, it's Miley Cyrus. Let's pretend.

0: UIER, Unió Intersectorial Empresarial del Ripollès. La UIER dona suport a les empreses del Ripollès en matèria de representació i defensa dels interessos dels empresaris de la comarca i ofereix serveis per a la millora del teixit empresarial. Fem la tramitació de la documentació perquè els nostres associats es puguin beneficiar de subvencions i ajudes per a les seves empreses, així com també oferint convenis d'avantatges per a socis. Si busques personal per a la teva empresa, t'ajudem. Amb la publicació constant d'ofertes de treball per a autònoms i empreses, seleccionant els currículums que més encaixen amb la teva vacant i et tramitem les subvencions per a la contractació. Si tens una idea de negoci, des de la UIER t'assessorarem i t'orientarem per a portar a terme el teu projecte. A la UIER també fem la gestió de la formació laboral bonificada i personalitzada per a empreses i cursos específics i a mida. I tu, encara no ets soci de la UIER? Si ets empresari i vols saber tot el que la UIER pot fer per la teva empresa, consulta el web uier.org o truca'ns al telèfon 972 70 31 11. UIER. Treballem el futur.
1: A la Fundació MAP oferim suports perquè les persones amb discapacitat o en situació de vulnerabilitat del Ripollès tinguin les mateixes oportunitats i puguin desenvolupar una vida plena, autònoma i inclusiva. Tenir una feina, poder formar-se, fer activitats de lleure a la comunitat, tenir un habitatge, viure de manera independent, gaudir d'un bon benestar físic, emocional i socioeconòmic, anar de vacances, fer noves amistats, són alguns dels àmbits en els quals treballa dia a dia l'entitat, sota els valors de confiança, compromís, empoderament, humanitat i sostenibilitat. Coneix tot el que fem a través de la nostra web i a les xarxes socials. Visita'ns a fundaciomap.com.
2: VIP 45. Als 70s, 80s i 90s, a VIP 45, amb Josep Lloret. VIP 45. Recuperem tota aquella música de l'any de la Maria Castanya. VIP 45, amb Josep Lloret. Tot un clàssic.
3: De dilluns a divendres, de 8 a 9 del vespre, a Ripollès FM.
4: Un altre cop sense cobertura. I ara què faig?
5: Ara imagina com deu ser viure sense cobertura sanitària, social o legal. És la situació de milers de persones avui. Sense protecció, sense recursos, sense una llar digna. Persones desconnectades d'una societat que les deixa fora de cobertura. No deixis que es quedin fora. Ningú sense llar. Càritas.
6: Hi, I'm Doja Cat.

0: Bona tarda, són les 4, us parla Mercè Roura. Sindicats i Educació reuneixen novament aquesta tarda per seguir les negociacions i desencallar el conflicte educatiu. Els sindicats esperen resposta de la proposta unitària d'augmentar uns 500 euros al complement específic de la Generalitat en el sou dels docents, després que el govern els presentés a la darrera reunió un pla d'increment dels complements a les tutories que no satisfà les seves recomanacions i que volen que arribi a tot el col·lectiu. És un dels elements claus de la negociació, juntament amb l'increment de plantilles que els sindicats situen amb 6.400 places, lluny de les prop de 1.800 que ha aprovat avui el Consell Executiu. Escoltem la portaveu del govern, Sílvia Paneque, i la portaveu d'USTEC, Iolanda Segura.
1: L'increment importantíssim de la plantilla, tant per l'educació inclusiva com per l'àmbit de plantilla ordinària de professorat. Crec que tot plegat dona un marc de negociació que hem d'esperar a veure com es desenvolupa a les properes hores, però esperem que ens permeti desencallar el conflicte.
2: No seran suficients aquestes 1.800 dotacions. No arriben a tots els centres. Necessitem moltes més dotacions i això també doncs, ho hem d'aconseguir en aquestes meses de negociació. I el tema salarial és un altre escull, no? Perquè evidentment nosaltres situem un escenari i el departament doncs, sempre ens ve amb propostes addicionals que no s'hi acosten.
0: I l'equip d'atenció primària de Salda ha començat a fer proves per detectar de manera precoç l'ambliopia, coneguda popularment com l'ull gandul, en nens i nenes d'entre 15 i 18 mesos. El projecte és una prova pilot pionera a Catalunya i busca millorar la salut visual infantil abans dels 2 anys d'edat. La prova es realitza en infants d'entre 15 i 18 mesos amb un autorrefractòmetre portàtil, un aparell ràpid, objectiu i no invasiu, que permet detectar alteracions visuals, per exemple, com la miopia, l'estigmatisme, l'astigmatisme, la hipermetropia o diferències de graduació entre els dos ulls. I Jonathan Andy, que ha deixat temporalment la vicepresidència de Mango per centrar-se en la seva defensa, ho ha anunciat ell mateix a través d'una carta oberta on assegura que vol centrar-se en defendre's. Andy és investigat, recordem-ho, per l'homicidi de la mort del seu pare i fundador de Mango, Isaac Andy, mentre tots dos feien una excursió a Montserrat. I els Mossos han detingut 26 persones i han desmantellat 11 plantacions de marihuana a comarques de Girona, tot plegat en el marc d'un operatiu policial iniciat a primera hora del matí a una dotzena de localitats i en el que també s'han intervingut armes i una gran quantitat de diners en efectiu. Més de 160 joves artistes de 45 països es trobaran aquest estiu a la segona edició de la Barcelona Arts Summer School. Serà del 5 al 19 de juliol i posaran en marxa projectes de cinema, música, teatre o dansa amb el suport de la coreògrafa.
3: Electrònic Jordi, de la carretera d'Olot número 6 de Ripoll, patrocina aquesta nova hora d'èxits.

0: qui millor per fer una comarca més neta i sostenible? O per donar aixopluc als gossos que es queden sense llar i buscar-los família? Qui millor per portar-te els fills a escola i donar-los el dinar quan no pots? I per orientar-los quan siguin més grans i acompanyar-los cap al futur? Qui millor per ajudar els ajuntaments a tirar endavant els municipis? Qui millor per fer això i molt més que el Consell Comarcal del Ripollès? Al servei de les persones i els municipis.
1: Ajuda! Que algú vigi una ambulància!
2: Una emergència? Truca al 112. El 112 és el telèfon d'emergències comú als països de la Unió Europea i serveix per avisar de qualsevol incident que requereixi la presència immediata de policia, serveis sanitaris, bombers, agents rurals o protecció civil. És gratuït, funciona les 24 hores dels 365 dies de l'any i gairebé totes les trucades es poden geolocalitzar. I recordeu, el 112 és només per emergències. 112, telèfon d'emergències.
3: El Club del Country. Bring home the teardrops and let's have a ball. Un programa que ha fet història. She's just a mile out of Memphis and I'm already out of my mind. Durant 60 minuts escoltaràs els èxits del moment i els grans clàssics de tota la vida. Des de 1987 som fidels a una manera d'entendre la música. El Club del Country, presentat i dirigit per Rafael Corbí.
4: Escolta'l tots els dimarts de 9 a 10 de la nit a Ripollès FM.
5: Tens un comerç o un restaurant al Ripollès? Vols incorporar producte local i de qualitat al teu negoci? Des de l'Agència de Desenvolupament del Ripollès t'oferim assessorament personalitzat per connectar-te amb productors agroalimentaris locals i facilitar-te l'accés a productes de proximitat. T'ajudem a valorar, diferenciar i comunicar el producte local al teu establiment. Truca'ns al 972 70 44 99 o escriu a mmauri@ripollesdesenvolupament.com. Agència de Desenvolupament del Ripollès. Amb el producte local a la taula i al taulell, creix el territori.
6: Lady Gaga.

0: Al Ripollès som la referència dels èxits. Ho sentim pels altres.
1: Ripollès FM, on sents la música.

0: Gestoria Monell, del carrer Verdaguer número 2 de Ripoll, us porta la informació.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona tarda, són les 5. Bona tarda, són les 5, us parla Mercè Roura. El govern ha aprovat la segona convocatòria del Pla de Barris i Viles, dotada...

0: que es presentin de treball social i de cohesió, alhora que un tercer element que ja vàrem afegir en la convocatòria passada, que és la de l'adaptació al canvi climàtic.
1: I el jutge Juan Carlos Peinado ha citat la dona del president Pedro Sánchez Begoña Gómez per al 9 de juny i dona per conclosa la instrucció. L'audiència preliminar servirà per decidir si l'envia o no a judici. En relació a aquest cas, la portavó del govern, Elma Saiz, demana que es deixi treballar la justícia, però ha llançat també aquesta reflexió.
2: Y yo hago una reflexión, porque estamos hablando más allá de políticos, hablamos de personas, de familias. ¿Quién restaura el daño que se lleva haciendo desde hace dos años, más de dos años, pisoteando la honorabilidad de una persona? No todo vale.
1: Per cert, que l'informe de conclusions finals sosté que la càtedra que va codirigir Gómez a la Universitat Complutense de Madrid va crear-se seguint la normativa establerta. I gairebé la meitat dels adolescents entre 14 i 18 anys ha provat les cigarretes electròniques alguna vegada, però la venda a menors està prohibida. Per aturar aquesta pràctica, l'Ajuntament de Terrassa ha engegat una campanya per informar-ne els comerços i advertir-los de les sancions. Tècnics municipals visiten els possibles punts de venda. Allà adverteixen els responsables i els proporcionen cartells sobre la prohibició, així com una carta de la regidoria. I l'Ajuntament de Vilafranca gestionarà directament l'estacionament regulat a partir de 2025. És fruit d'un acord que forma part del pacte polític assolit entre el govern municipal del PSC i el grup municipal de la CUP en el marc de les negociacions per donar suport als pressupostos municipals. Actualment el servei regulat funciona amb un model externalitzat que fa la vigilància, el manteniment de les màquines i la gestió d'incidències. I ha mort l'home de 78 anys que va quedar ferit crític en caure ahir d'una zona de roques a Begur. Els fets van passar a quarts de nou del matí a la localitat Baix Empordanenca. La víctima va ser traslladada a l'Hospital Josep Trueta de Girona.
3: L'IPAMA Instal·lacions. Serveis integrals de llauneria, calefacció, aigua, gas, aerotèrmia i clima. Al carrer Progrés, número 41 de Ripoll, us ofereix una nova hora d'èxits.

0: que mai, la Creu Roja hi és, al costat dels nens i nenes, dels avis i de la gent que està sola,
1: dels que no tenen feina i els que més ho necessiten.
0: Ara més que mai, Creu Roja.
2: N'estàs orgullós d'ells? I ells en poden estar de tu? Creu Roja.
0: Gràcies.
3: Busques feina? Vols treballar? Des de la UIR et posem totes les facilitats. Entra a uier.org i accedeix a la borsa de treball. Busca l'oferta que t'interessi i inscriu-te enviant el teu currículum indicant el número de referència de la vacant. Un cop rebem la teva sol·licitud, ho enviarem a l'empresa corresponent. Recorda, si busques feina, entra a uier.org. La UIR t'ho posa fàcil.
4: Welcome to

0: Els dissabtes a les 9 del vespre, a Ripollès FM.
1: Vine a celebrar a l'Hotel Restaurant Abatissa, un equipament únic a l'ermita de Sant Antoni de Sant Joan de les Abadesses. Gaudeix dels nostres espais interiors i exteriors, menjadors paiós per a diferents propostes de grups. Celebracions de totes les mides amb una capacitat màxima de 150 persones, gran terrassa i jardí amb unes vistes espectaculars. L'Abatissa t'acompanya en els teus moments més especials. I recorda que també tens l'opció de quedar-te a dormir a les nostres habitacions. Més informació al 872-208-678 o a hotelabatissa.com.
2: Un projecte d'economia social de la Fundació MAP.

0: Gestoria Monell, del carrer Verdaguer número 2 de Ripoll, us porta la informació.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona tarda, són les 6, us parla Mercè Roura. Des de 6:45 aproximadament que hi ha una manifestació a Moià perquè el Departament d'Ensenyament vol tancar dues línies dels centres educatius del poble, una de tercer de primària i una altra de primer d'ESO. Allà tenim el nostre company d'Ona Codinenca, Jordi Gibert. Bona tarda, Jordi.
3: Hola, bona tarda. Doncs sí, som a la plaça del Cap de Moià, on aproximadament unes 200 persones, 200 famílies, estan reunides per començar una marxa que anirà pels diferents carrers del casc antic del poble per denunciar que des del Departament d'Educació de la Generalitat, es volen treure dues línies de diferents

0: i els sindicats convocants de la vaga, a veure si es desencalla aquest conflicte a la vigília avui, de que demà hi hagi una manifestació on ja ha convocat a tot Catalunya, els docents de tot Catalunya, per continuar amb la seva reivindicació. Més temes. El Consell de Ministres ha aprovat en segona volta la nova legislació per controlar l'ús que es fa de la intel·ligència artificial a Espanya, un text pioner que fixa l'obligatorietat de la supervisió humana i que prohibeix la manipulació d'imatges amb continguts sexuals. Òscar López és el ministre de Transformació Digital.
1: Establece responsabilidad para los proveedores de inteligencia artificial, establece algo esencial que está en el corazón de todos los debates que hay de la inteligencia artificial, que es la obligatoriedad de la supervisión humana de los modelos de inteligencia artificial, responde a la transparencia de los algoritmos, responde a la protección de los menores, responde a la supervisión humana y responde a la responsabilidad de los que desarrollan la inteligencia artificial.
0: I tot és a punt per inaugurar a les 6 de la tarda el 18è Congrés Internacional de Ciutats Educadores, que se celebra fins divendres al Palau d'Esports de Granollers. El Congrés comptarà amb ponents de gran renom i centenars d'assistents vinguts a bona part del món. Té d'objectiu ajudar a repensar les ciutats com a espais inclusius, educadors i transformadors per mitjà de l'educació i la cultura. Hi ha tres eixos: comunitat, sentit crític i també creativitat, que ja s'han treballat els últims mesos amb els estudiants de la zona de Granollers.
2: Autoripollès Motor. Servei Nissan i Toyota al Ripollès. Ens trobaràs a la carretera nacional 152, quilòmetre 108, entre Ripoll i Campdevànol. Autoripollès Motor patrocina aquesta nova hora d'èxits.

0: El Club del Country. Bring home the teardrops and let's have a ball. Un programa que ha fet història. She's just a mile out of Memphis and I'm already out of my mind. Durant 60 minuts escoltaràs els èxits del moment i els grans clàssics de tota la vida. Des de 1987 som fidels a una manera d'entendre la música. El Club del Country, presentat i dirigit per Rafael Corbí.
1: Escolta'l tots els dimarts de 9 a 10 de la nit a Ripollès FM.
2: Tens un allotjament, un restaurant o una activitat turística al Ripollès? Vols millorar la teva presència, arribar a nous clients o col·laborar amb altres empreses del territori? Des de l'Agència de Desenvolupament del Ripollès, t'oferim suport especialitzat per fer créixer el teu negoci turístic. T'acompanyem en la promoció, digitalització, formació i fomentem la col·laboració entre professionals del sector. Truca'ns al 972 70 44 99 o escriu-nos a turisme@ripollesdesenvolupament.com. Agència de Desenvolupament del Ripollès. Fem xarxa per un turisme sostenible i arrelat.
3: Qui millor per fer una comarca més neta i sostenible? O per donar aixopluc als gossos que es queden sense llar i buscar-los família? Qui millor per portar-te els fills a escola i donar-los el dinar quan no pots? I per orientar-los quan siguin més grans i acompanyar-los cap al futur? Qui millor per ajudar els ajuntaments a tirar endavant els municipis? Qui millor per fer això i molt més que el Consell Comarcal del Ripollès? Al servei de les persones i els municipis.

0: Llop,
1: que apareix, deixa la seva cançó i marxa com una estrella del rock. Tres dècades de música amb Jordi Casas
0: i mil excuses per pujar el volum.
1: Això és Hit Parade.
2: Els divendres de 9 a 10 de la nit a Ripollès FM.
3: UIER, Unió Intersectorial Empresarial del Ripollès. La UIER dona suport a les empreses del Ripollès en matèria de representació i defensa dels interessos dels empresaris de la comarca i ofereix serveis per a la millora del teixit empresarial. Fem la tramitació de la documentació perquè els nostres associats es puguin beneficiar de subvencions i ajudes per a les seves empreses, així com també oferint convenis d'avantatges per a socis. Si busques personal per a la teva empresa, t'ajudem. Amb la publicació constant d'ofertes de treball per a autònoms i empreses, seleccionant els currículums que més encaixen amb la teva vacant i et tramitem les subvencions per a la contractació. Si tens una idea de negoci, des de la UIER t'assessorarem i t'orientarem per a portar a terme el teu projecte. A la UIER també fem la gestió de la formació laboral bonificada i personalitzada per a empreses i cursos específics i a mida. I tu, encara no ets soci de la UIER? Si ets empresari i vols saber tot el que la UIER pot fer per la teva empresa, consulta el web uier.org o truca'ns al telèfon 972 70 31 11. UIER, treballem el futur.
4: Cada cop som més les persones sense llar desvinculades de la societat. Cal recuperar-hi la connexió. No hi ha res millor que una xarxa potent que els proporcioni cobertura social, sanitària o legal. Una xarxa de recursos i oportunitats que els miri i els escolti. Comparteix la teva xarxa. No deixis que es quedin fora de cobertura. Ningú sense llar. Càritas.
2: A la Fundació MAP oferim suports perquè les persones amb discapacitat o en situació de vulnerabilitat del Ripollès tinguin les mateixes oportunitats i puguin desenvolupar una vida plena, autònoma i inclusiva. Tenir una feina, poder formar-se, fer activitats de lleure a la comunitat, tenir un habitatge, viure de manera independent, gaudir d'un bon benestar físic, emocional i socioeconòmic, anar de vacances, fer noves amistats, són alguns dels àmbits en els quals treballa dia a dia l'entitat, sota els valors de confiança, compromís, empoderament, humanitat i sostenibilitat. Coneix tot el que fem a través de la nostra web i a les xarxes socials. Visita'ns a fundaciomap.com.
5: Estació musical per a

0: Aleix Puig. Ripollès FM.
1: Gestoria Monell, del carrer Verdaguer número 2 de Ripoll, us porta la informació.
2: Notícies en xarxa.
3: Bona tarda, són les 8, us parla Mercè Roura. Continua la reunió entre sindicats i educació per desencallar el conflicte. Segons els sindicats, el departament ha plantejat per primera vegada la creació d'un nou complement salarial transversal per a tots els docents i professionals a cara a l'any vinent. Un tema que ha servit, diuen, per acostar posicions. Els sindicats són optimistes, però les mobilitzacions continuen de cara a demà. No està desconvocada, recordem que hi ha prevista una nova aturada general. I Junts registra una esmena a la totalitat als pressupostos de la Generalitat. La presidenta del grup parlamentari, Mònica Sales, diu que els comptes de l'executiu català són la constatació d'un govern en fallida. Sales ha estès l'esmena a les renúncies constants, diu que el seu parer practica Esquerra quan negocia amb el PSC i a l'extremisme dels comuns.
4: Que són uns mals pressupostos, que són la constatació d'un govern en fallida i d'un tripartit instal·lat en el fracàs, en les renúncies i en l'extremisme. No són uns pressupostos pensats per millorar el país, sinó per intentar aguantar un govern que fa aigües. Aquesta esmena a la totalitat dels pressupostos és també, per tant, una esmena a la totalitat al tripartit que governa Catalunya.
3: Qui també ha anunciat avui una esmena a la totalitat dels pressupostos és la diputada de la CUP, Laura Vega. La CUPaire ha dit que com a grup d'oposició tenien el deure de rebutjar uns comptes que, segons afirma, intenten fer passar per bon funcionament i normalitat el desordre actual. I el Consell de Ministres ha aprovat avui la jubilació flexible per permetre als jubilats que vulguin treballar puguin tornar a treballar com a autònoms i mantenir el cobrament de part de la pensió. Amb aquest canvi, a partir d'ara, el jubilat que vulgui podrà percebre fins al 25% de la pensió mentre desenvolupi l'activitat per compte propi. I Canvil recuperarà la presència del sector agrícola a la

0: opcional que li mancava, marxa, això sí, per la porta gran, i és la futbolista més lorejada del Barça. Demà jugarà, per tant, el seu darrer partit.
1: Quina és la millor cançó de la història? Descobreixo a Rock and Classics. A Rock and Classics podràs fer un autèntic viatge en el temps i redescobrir els grans èxits de cada dècada. Els millors discos, les cançons més famoses, la història dels artistes més emblemàtics amb referència al context social de cada època. Sau, AC/DC, Beatles, Boris, Loquillo, Bob Dylan, tots els estils més punxats s'uneixen a Rock and Classics.
2: Us espero els dijous a les 9 de la nit a Ripollès FM.
1: Rock and Classics, amb Esteve Alló.
3: Tens un projecte agroalimentari? Vols donar més valor als teus productes o fer créixer la teva explotació? Des de l'Agència de Desenvolupament del Ripollès, t'oferim un servei especialitzat d'atenció al sector agroalimentari de la comarca. T'acompanyem en la transformació i comercialització dels teus productes, en la recerca de canals de venda, ajuts o col·laboracions amb altres productors. Contacta'ns al 972 70 44 99 o escriu-nos a mmauri@ripollesdesenvolupament.com. Agència de Desenvolupament del Ripollès. Compromesos amb el producte local, fem créixer el territori.
4: VIP 45. Els 70s, 80s i 90s a VIP 45 amb Josep Lloret. VIP 45. Recuperem tota aquella música de l'any de la Maria Castanya. VIP 45 amb Josep Lloret. Tot un clàssic.

0: Never live the running of the night.
1: Amics, amigues, de nou ben trobats en aquesta sintonia. Iniciem ara mateix una nova edició del VIP 45 en aquesta sintonia. I preparats durant una hora per escoltar i recordar aquelles melodies i cançons que es varen fer ballar ara ja fa una bona colla d'anys. Repassant de mica en mica els 70, 80 i 90, ell es diu Fabrizio Rizzolo, però, clar, més conegut per Brian Eyes. Una cançó que, a més, va ser molt i molt popular perquè es va incloure dins un megamix de l'època fet per Raúl Orellana, d'Estudio 54, on introduïa aquest Talking to the Night. Brian Eyes, així començava el VIP 45. Benvinguts.
2: VIP 45, te'n recordaràs.
1: I tant que te'n recordaràs. Fem memòria. Li recordaràs potser la cara. Faces eren els Clio, una cançó que ara mateix també recordem, de l'autèntic Spaghetti Disco de l'època.

0: Vic 45 amb Josep Lloret. Tot un clàssic.
1: El que sí és un clàssic i no hi ha dubte és aquesta banda holandesa de principis dels 80 que va conquerir totes les llistes d'èxits. Amb una cançó que és arxiconeguda, Let's Funk Tonight. Eren els ja conegut Blue Feather.

0: és que inconscientment, quan escoltes aquestes cançons, et traslladen al moment i grans records venen al cap, eh? Blowfather, d'inicis dels 80. Aquest Let's Find Tonight. Grans records que es donen cita aquí al VIP 45.
1: VIP 45.
0: Un home que ens va deixar el passat 2016, però que també va deixar un llegat de música i cançons d'autèntic ritme. Colonel Abrams, des d'Estats Units. Recordarem el Trippet, és aquesta. Un dels èxits també protagonistes dins el VIP 45.

0: Aquest va estar l'invent de Giorgio Spagna, més conegut per Silver People, juntament amb Coto, van donar el tret de sortida a un moviment musical italià que es deia Spacing, Italo Space. De fet, molts creuen que aquesta va ser la primera cançó de Silver People i no és així. Va ser Polaris, que no va tenir l'èxit desitjat, i llavors arribar Boy Vision o el mateix Dr. Faustus, que van ser autèntics himnes de la música. Sempre referent a l'Italo Disco, és evident. Que gran, Boy Vision, la cançó que hem escoltat ara mateix en el VIP 45. En tenim d'altres preparades. Atenció, perquè arriba Alexia des dels 90, Me and You. I després, dins l'àlbum Chain Point de Central Line, una cançó boníssima que escoltarem també dins el VIP 45.
1: Mira, una d'aquelles cançons de l'època de les boles de miralls. VIP 45.

0: forjats musicalment parlant al Regne Unit, tot i que els seus èxits als Estats Units varen ser molt i molt destacats. Els Central Line. Hem escoltat una de les seves cançons com era el Walking into Sunshine. No marxeu.
1: VIP 45. Per a tu que estàs fet un vigi.
0: VIP 45. Recuperem un dels èxits dels 90 ara mateix amb Capella i el I Go To Know.

0: inicis dels 90 es van donar a conèixer, arribant directament des d'Itàlia, aquesta factoria musical d'autèntic Eurodance, els Capella, una de les cançons que hem escoltat ara mateix, en el VIP 45.
1: A VIP 45,
2: a vegades també punxem els discos a 33.

0: Va ser molta la gent que va ballar el ritme de Street Dance als Brain Machine. Encara recordo al capdavant el mateix Kate Rogers, que de fet era un locutor newyorquí, i que després de donar les primeres passes en el món del hip-hop, i encara en actiu, pel que sembla. Break Machine, Street Dance, la cançó que hem escoltat. Donem pas tot seguit a una melodia de Danny Kate, el Keep On Music.
1: Si tens tants anys o més que el nom del programa, t'agradarà Vic 45.

0: Danny Kate va estar un projecte creat per Mauro Farina i Gianni Morani a inicis de... o mitjans de 80, millor dit. Era el Keep On Music. Una d'aquelles cançons també que ens ha costat el record dins el VIP 45. En aquesta edició d'avui, doncs, que de mica en mica ja va arribant al punt final.
1: VIP 45. Recuperem tota aquella música de l'any de la Maria Castanya.

i no podia marxar de la millor manera. Amb el ritme de Helly Hop i el Lucky. Una d'aquelles cançons, doncs, que ens recorda ja fa uns anys del que es ballava a les principals discoteques de tot el món. Lucky, de fet, ets afortunada. Ho deia ell, els Helly Hop. I us emplacem a una nova edició del VIP 45. No perdeu el fil dels èxits. Adéu-siau.

el Club del Country. Bring home the teardrops and let's have a ball. Un programa que ha fet història. She's just a mile out of Memphis and I'm already out of my mind. Durant 60 minuts escoltaràs els èxits del moment i els grans clàssics de tota la vida. Des de 1987 som fidels a una manera d'entendre la música. El Club del Country, presentat i dirigit per Rafael Corbí.

Doncs sí, família, benvinguts a una nova edició del vostre espai, que espero que sigui del vostre grat. Això és el Club del Country, amb un servidor, amb Rafael Corbí. Avui estem celebrant el nostre programa ja

anomenada Hats, Boots and Ride, un disc en el qual doncs nosaltres hi trobem bona música country per gaudir, no només les criatures, no només els més petits, sinó també tots nosaltres. Realitzat el 7 de març de 2025 per ABC Records, i és que aquesta formació porta ja un fotimer d'àlbums a les seves esquenes. Avui recordem cançons d'aquest disc que us presentem, i entre d'elles, col·laboracions espectaculars, les tres següents que escoltarem, de gent del món del country. Com, per exemple, la Anna Dasha Novotny, la Dasha, amb aquest Wiggle Up, Giddy Up.

The Wiggles, també una bona manera de portar la música country des d'Austràlia a més noves generacions. Ja als anys 80, alguns dels membres de la formació havien format part de la banda de pop australiana The Cockroaches als anys 80 i també havien format part d'altres formacions. Després s'hi han unit doncs, generacions més joves amb aquest grup plenament consolidat l'any 2005. D'aquest disc que avui repassarem i trobem altres col·laboracions fantàstiques. Què us sembla, per exemple, aquest tema amb la magnífica Kelly Bell? Això es diu Say the Dance, Boots and All. Dance.

no tindrem temps avui d'escoltar totes les col·laboracions, però hi trobarem trobant autèntics artistes que són molt destacats, com en Troy, Cass Sardali, per exemple, Morgan Evans, la Dolly Parton, que hi col·laboren dues cançons, o la magnífica també Lainey Wilson, que també participa en una d'elles. Precisament escoltarem un dels temes que de The Wiggles, amb aquest àlbum de country, però per mainada, ens aportaven The Wiggles and Dolly Parton amb Friends.

fantàstica la col·laboració amb la Dolly Parton, el 66è àlbum realitzat per The Wiggles i el seu segon treball discogràfic dins el món de la música country d'ençà d'aquell Cold Spaghetti Western. Un àlbum magnífic que conté una versió més reduïda i després una edició de luxe amb moltes més cançons, que avui estem repassant algunes d'elles, fins a 32 amb aquesta edició, com he dit, amb moltes i molt bones col·laboracions. Ho deixem estar aquí, però és que no puc deixar d'escoltar el que han fet amb la meva artista preferida, juntament amb l'Ella Langley de l'actualitat. És la Lainey Wilson. Això es diu Let's Ride.

Com us vàrem dir en el passat programa, seguim repassant el Club del Country, aquests discos que del 2025, en aquest cas, ens van quedar sense presentar amb els nostres oients. En Noah Hicks és un cantautor de música country emergent, originari de Carrolltown, de Georgia, i es va traslladar a Nashville consolidant-se com un narrador d'històries que captura l'essència de la vida en pobles petits i les experiències quotidianes. Va néixer a Georgia i va créixer en una granja de pollastres al mateix estat, una influència que marca profundament la seva música, que defineix, igual que els pollastres, com autèntics i propers. L'escoltem, o l'hem escoltat amb aquesta cançó, que es diu More People Don't, i aquest va ser el primer senzill extret abans de la publicació d'aquest disc. Porta el nom de Small Town Doe.

Així, escoltant les cançons del cantant dels Pollastres. Sé que és fàcil fer una broma com aquesta, però també m'ha costat una mica dir-la. Small Town Does és el títol també de l'àlbum, com hem dit, publicat el 2025. Senzills que es van publicar com Country Tonight, que es va publicar abans de la sortida de l'àlbum complet. Get Enough, un dels temes clau que apareix en moltes llistes de reproducció com a tema destacat. Però ens quedem amb una cançó identificada com una de les cançons més populars de l'artista dins d'aquest treball. Des de l'octubre de 2025, Might As Well Be Gone, la música d'en Noah Hicks.

És un debut discogràfic, però no ho és al mateix temps. El 17 d'abril de 2026 es portava el projecte de debut de l'artista de Nashville, Thomason. És un EP de 4 cançons anomenat White Van, marcant una nova etapa per al cantant, que anteriorment era conegut pel seu nom artístic de True Lewis i que ara utilitza el seu cognom real com a identitat artística principal. Fa moltes referències personals a un període clau de la vida de Thomason. Durant els seus primers anys de sobrietat, va conduir una furgoneta blanca per un centre de tractament a Alabama transportant pacients, i d'aquí ve el nom de White Van. Les cançons que hem escoltat, el primer senzill, aquest Hill I Die On, és una reflexió sobre la llar i la simplicitat, mentre que White Van, la cançó que dona títol a l'EP i tanca el disc, connecta el seu passat amb el present. En Thomason, amb el seu nom real de Trey Lewis, ja l'havíem escoltat diverses vegades, va saltar la fama el 2020 amb aquell tema irreverent Dick Down in Dallas, que va arribar al número 12 de Billboard. Ara arriba una nova època per a aquest cantant. Es diu Thomason.

0: Charleston, that is the utterly incomparable Sarah Watkins right there.
1: Com podeu escoltar, és un àlbum en directe a càrrec d'aquest trio de cantants i compositores multiinstrumentalistes fantàstiques que ens acompanyen al món de l'americana music, bluegrass, folk i gospel. La formació l'anomenen I'm With Her i varen debutar el 2014. Els seus membres són l'extraordinària Sarah Watkins, la Sarah Jazros i la Alfie O'Donovan, cantants elles que tenen diversos premis també en el món dels Grammys i d'altres associacions internacionals. El 2020, la seva cançó Call My Name va rebre nominacions per 2 premis Grammy, millor interpretació d'arrels americana i millor cançó d'arrels, i després en van guanyar aquesta darrera. I un àlbum magnífic, el 2026, el Wild and Clear and Blue, que és un àlbum realment que és una preciositat. Sing Me Alive és un tema en directe enregistrat en diversos llocs que ens acompanya avui també amb algunes de les cançons. Per exemple, el tema Sisters of the Night, Watch, enregistrat a Charleston, o aquest Ancient Light, senzill de l'àlbum, enregistrat a Atlanta.

Un disc que es va publicar a través de Roundel Records el 17 d'abril de 2026, tot i que amb la seva edició física en CD i vinil, inclòs una edició limitada en or metàl·lic que està prevista que s'enviï a partir del 8 de maig de 2026. 20 cançons gravades durant la seva gira de 2025 amb temes dels seus àlbums d'estudi See You Around i Wild and Clear and Blue, a més de versions com, per exemple, The Obvious Child de Paul Simon, Atlanta, Nashville, Toronto, etc, etc. El llançament va arribar poc després que el grup guanyés el Grammy al millor àlbum folk el 2026 pel seu disc anterior, i com us hem parlat, la seva cançó més coneguda i de més èxit va ser aquest tema que també escoltem en directe a càrrec de I'm With Her. Es diu Call My Name.

0: Ell mateix s'ha presentat, Alan Barron, cantautor i músic de Nova Zelanda, originari d'Invercargill. És un personatge veterà de l'escena musical de la zona de Christchurch, que ha publicat diversos àlbums també amb els darrers anys, ja de principis dels anys 2010. Alan Barron, ell mateix ha presentat aquesta cançó que es deia Mr. River. I ara deixarem que sigui un altre protagonista. En aquests darrers minuts estarem a Nova Zelanda, per exemple, en Debbie Lakin amb It's an Illusion.
1: I'm Debbie Lakin and here's It's an Illusion from my album. I hope your listeners enjoy it as much as I enjoyed recording it. Thank you.

Un parell de temes que ens han portat fins a Nova Zelanda i un últim que ens portarà fins a Georgia, Atlanta, concretament amb una banda que barreja rock and roll amb el que ells anomenen ànima meridional, Southern Soul, cor plenament country. Són els Jet Black Roses, aquest trio format per en Trey Bentley, cantant i compositor, l'Andrew Bentley, germà d'en Trey, també de Georgia, i el guitarrista de Carolina del Nord, en Tyler Cates. Ens porten una de les cançons del seu àlbum de debut de l'octubre de 2025, Jet Black Roses. Aquesta cançó que escoltarem és la que porta el nom de Send Me. Fins la setmana que ve. Ha estat el Club del Country amb Rafael Corbí. Adéu-siau.